platges de sorra blanca i camps de tarongers. Si algú m'assegurés que allà dalt no hi ha urgències, ni déus ni providències, ni patrògi ni diners,